0: éxito de Perota Chingó viene precisamente de su conexión con los oyentes. De hecho, cuando se dieron a conocer, por así decirlo, a la vieja usanza con un vídeo casero cantando que publicaron en YouTube.
1: Ríe, chinito se ríe y yo lloro porque...
0: Solo les hizo falta una buena canción, un atardecer y obviamente un amigo capaz de captar con una cámara un instante mágico durante un viaje por la costa uruguaya. En cuestión de semanas, el vídeo se viralizó y las catapultó a la fama. Hoy, esa canción, Ríe Chinito, tiene más de 34 millones de visualizaciones en YouTube.
1: Las cañas sube la...
2: Dolores Lola Aguirre y Julio Ortiz.
0: Eso es. Sí, señor.
2: Está viendo ahí información. Muy jóvenes, ¿eh?
0: Muy jóvenes, sí, sí.
1: Mira la luna,
2: Hay que seguirlas.
1: Es larga la noche.
2: Nacen en Uruguay en el 2011, pero son argentinas, como decías.
0: Eso es. Y esta canción la compusieron y la cantaron por primera vez durante ese viaje por la costa uruguaya. Y sin comerlo ni beberlo acabaron siendo virales. Y aquí están, 15 años después, dando vueltas por Europa.
2: Gracias, Laura. 7:41, Eva Baroja y su Contramundo. Buenos días, Eva.
3: Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves. Cuentan las crónicas que en los mítines de principios de los años 2000 había un momento crucial que obsesionaba al entonces presidente José María Aznar. Cuando el pilotito rojo de la cámara se encendía, el político colaba en ese preciso instante el titular de la noche. Unas palabras pensadas para lucirse en televisión, para que la gente recordase su frase memorable.
1: Detrás de tu escopeta, apuntándome la mirilla.
3: Ha llovido mucho desde entonces, y a juzgar por lo que vemos en los últimos tiempos, algunos políticos se han creído que el Congreso de los Diputados es un plato de televisión. Su plató de televisión particular. Así que por eso hay quien se cree legitimado para utilizar la cámara baja para generar un vídeo viral destinado a sus redes sociales, para brillar ante los suyos o para proclamar soflamas e improperios que antes o después vuelven a lanzar en unas tertulias de televisión que son también su hábitat natural. Solo así puedo entender que Ana Vázquez se atreviese ayer a sacar un bote de gas pimienta cuando formulaba una pregunta al ministro del Interior. Supongo que quería imitar a la impresora de Rufián, con la pequeña diferencia de que su bote contaminó el aire de varias zonas de la institución y provocó que una docena de personas tuvieran que recibir asistencia médica, mientras antes y después esta diputada del PP se paseaba, como no, por las tertulias. Las cámaras captan todos los gestos, detalles e intervenciones de los plenos, y desde hace unos años los políticos están más preocupados por llamar la atención de los medios y de las redes que por generar un debate constructivo que resuelva los problemas políticos. Las dinámicas de estas redes sociales han contaminado la discusión política y ya no se trata de argumentos y razones, sino de zascas y efectismos vacíos. El debate político en las televisiones ha contagiado la actividad parlamentaria de tal manera que ha dejado de ser un diálogo para convertirse en una puesta en escena circense, un soliloquio pensado casi exclusivamente para el mensaje encapsulado que demandan nuestras pantallas. Pero sus señorías, especialmente las más escandalosas, deberían respetar los códigos y la moral de una institución en la que la mayoría del trabajo se realiza sin ruido y espectáculo en debates, comisiones, enmiendas, ponencias o reuniones entre grupos parlamentarios. Desgraciadamente, el episodio del gas pimienta es una metáfora del aire tóxico que ha contaminado el ambiente político actual. Lo podrida que está la política basura. Hasta el lunes, Juan Ramón.
2: Hasta el lunes, y descansa esa voz, descansa esa voz. Gracias por el esfuerzo de Baroja. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Ahora la información de las territoriales en las mañanas de Radio Nacional.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, és 24 de setembre, són 8:15 del matí. La crisi de l'habitatge torna a sacsejar l'actualitat. El desnonament de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys, que va ser desnonada ahir, tot i la mobilització ciutadana, ha concentrat prop de 2.000 persones davant la delegació del govern aquest dimecres per reivindicar el dret a l'habitatge, encapçalades pel sindicat de llogateres, que acusa directament el govern espanyol d'inacció en no activar el decret d'habitatge i amenacen amb més mobilitzacions. Tot plegat en una setmana marcada pel judici, pel suïcidi, volíem dir, de l'Olga, una veïna de l'Hospitalet, també després de ser desnonada, i en el qual també s'ha activat el protocol de prevenció per a la Sílvia, una altra veïna amb discapacitat que també ho ha estat. En breu en parlem, en aquest dia de la Mercè, festiu a Barcelona, en el qual Ràdio 4 i Ràdio Nacional a Catalunya us oferiran una programació especial des del Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, en directe, oberta a la ciutadania. En aquest sentit, ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
6: Bon dia. Avui dijous a Catalunya continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominen el cel clar o poc ennuvolat i sense precipitacions. Temperatures amb pocs canvis. Es mantenen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
5: I avui estem molt atents a les carreteres en plena operació sortida pel pont de la Mercè. Segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit, ja han sortit de l'àrea metropolitana 246.000 vehicles, és el 42% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous 24. El saludem amb l'Adriana Llacai a les vies de so i qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Ho comentàvem, el desnonament de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys que ha estat desnonada de la casa on vivia des d'en fa 70, també ha arribat a Catalunya. Com en altres ciutats d'altres comunitats autònomes, Barcelona ha acollit aquest dimecres al vespre una manifestació per defensar el dret a l'habitatge i contra els desnonaments. Centenars de persones, 2.000, segons el sindicat de llogateres, s'han concentrat davant la delegació del govern a Catalunya per mostrar el seu rebuig. I ha estat l'Àlex Eloi.
7: Sí, clauers en mà i sota el lema per totes les Mari Carmen, centenars de persones han mostrat la seva solidaritat amb la veïna madrilenya i han reivindicat el dret a l'habitatge digne. El sindicat de llogateres ha qualificat de brutalitat policial l'actuació dels agents durant el desnonament d'ahir i ha acusat el govern de ser també responsable per tenir al calaix el decret d'habitatge que contempla mesures per evitar el desnonament de famílies vulnerables. En aquest sentit, llancen un ultimàtum al govern espanyol. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
8: No podem aguantar més, el que ha passat avui és un punt d'inflexió i si dimarts no veiem que el Consell de Ministres aprova un decret amb una bateria de mesures serioses per evitar que això torni a passar, anem cap a la vaga general.
7: Durant la concentració també s'han recordat els desnonaments a Catalunya de la Sílvia i l'Olga. Aquesta darrera, recordem, es va llevar la vida després de ser desnonada amb dues filles.
5: D'altra banda, la pressió social finalment sí que ha pogut evitar el desnonament d'una de les 11 famílies amb menors que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic, Laura Monill.
9: La comitiva judicial ha entrat aquest dimecres a l'immoble i el llançament ja havia començat quan l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha ordenat aturar el procés de desnonament. La família, amb 3 menors i que abans vivia al carrer, ja havia començat a treure les seves pertinences de l'habitatge. El cas forma part de la situació que viuen 11 famílies que ocupen pisos de titularitat pública a Vic. Clara Cusó, de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès, demana solucions a llarg termini.
10: A la ciutat de Vic s'ha tancat aquest any l'alberg municipal de la ciutat i, per tant, sabem que cada vegada hi ha menys recursos d'aquestes característiques i el que no pot ser és que s'ofereixi tan sols 3 nits d'hostal per a aquestes famílies.
9: En aquests habitatges hi viuen unes 60 persones, la meitat menors d'edat, i algunes famílies ja han rebut les notificacions de desnonament.
5: El president de la Generalitat reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, Salvador Illa ha assegurat que es van produir mancances en la transmissió d'informació. L'oposició, però, no compra les seves explicacions. Lorena Enns.
11: un error que mai s'hauria d'haver produït fruit d'errades d'interpretació i supervisió. Són les explicacions que ha donat a Salvador Illa davant la cambra per tractar d'explicar per què fins a un 23% de l'alumnat va quedar exclòs de les proves. El president apunta al Consell d'Avaluació, assegura que les errades que es van detectar no es van elevar quan tocava als responsables polítics.
12: Les diligències apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
11: Illa ha tornat a tancar files amb New Bo considera que amb les mesures preses ja n'hi ha prou. Per girar full, el president ha cribat els grups a rellençar l'educació. Les explicacions, però, no han estat suficients ni per socis ni oposició. Els grups insisteixen que el destituir a New Bo i adverteixen al president. L'acord de país no pot ser una cortina de fum. Mònica Sala, Junts, Jordi Albert, Esquerra, Jessica Díaz, Comuns, Alejandro Fernández, Partit Popular.
13: Com és que encara avui manté la consellera New Bo?
14: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda.
15: Per què ho van amagar? Per què no van informar d'aquest desgavell?
16: Si de verdad quiere profundizar en cambios, no necesariamente los que yo impongo aquí, ni muchísimo menos, pero cambios estructurales profundos, hablaremos.
11: Illa s'ha compromès a assolir un pacte de principis amb mesures que vagin acompanyades de recursos i dates de compliment.
5: Encara al Parlament, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, en una acció conjunta, han mostrat cartells antifeixistes contra l'extrema dreta, on s'hi podria llegir l'Espardenya o l'Esvàstica. Tu tries. El PSC, el PP, Vox i Aliança no hi han participat i l'expresident Carles Puigdemont ha donat suport a la protesta. Elena García.
17: Puigdemont aixeca el peu i marca el rumb de Junts davant l'auge de l'extrema dreta, especialment de l'OPA d'Oriols, i trenca l'ambigüitat en pròpies files a 8 mesos de les eleccions municipals i el retorn més a prop. L'expresident crida a reforçar el compromís del catalanisme amb la democràcia davant del triomf d'Alternativa per Alemanya i l'afinitat de Vox i Aliança. Alerta que no es pot ser neutral davant la ultradreta i insta a escollir entre la bigatana i l'esvàstica després que l'independentisme i l'esquerra hagin exhibit Aliança, el cartell aixafem el feixisme com a rebuig al suposat error dels d'Oriols de demanar que s'anul·li la sanció a Vox per tillar l'expresident Companys d'assassí. No és la primera vegada que Oriol s'hi oposa a la sanció a Garriga, però la polèmica ve de la Diada, quan el compte internacional d'Aliança despatxa amunt ja en passat l'icònic cartell de Pere Català i Pic, altament difós davant la presència d'Oriols al fossar de les Moreres, amb una fórmula que remet a la victòria franquista al 39, recuperada per Vox fa 7 anys. Els socialistes no han considerat idònia l'escenificació de Junts, Esquerra, Comuns i CUP just abans d'Illa abordar el fiasco de Pisa a l'hemicicle i remeten al seu compromís contra els discursos d'odi i el feixisme.
5: Míriam Andreu, bon dia.
18: Bon dia.
5: Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dilluns per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès.
18: La víctima va patir ferides molt greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. El jutjat ha dictat també una ordre de protecció i una ordre d'allunyament de la víctima i les filles. I ha prohibit al detingut comunicar-s'hi. La causa està oberta per homicidi dolós en grau de temptativa, danys, conducció sota els efectes de l'alcohol i trencament de mesura cautelar.
5: Recordem el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. I un home ha resultat ferit en un incident amb arma de foc al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès.
18: Ha passat aquest dimecres a la tarda. La víctima s'ha presentat en un centre hospitalari amb una ferida de bala, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra intenta aclarir les circumstàncies de l'incident.
5: Detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per haver estafat un total de 2 milions d'euros als seus clients.
18: El cas ja acumula 400 denúncies i no es descarta que n'hi hagi més. La dona no tenia assegurança de responsabilitat civil i serà complicat que els afectats en recuperin els diners, ja que ella destinava el que rebia a cobrir crèdits i deutes.
5: I detinguda a Madrid la parella del reconegut arquitecte Josep Joan Pere en relació a la seva mort al Nadal de l'any passat a Baqueira.
18: En un primer moment es va considerar una mort natural, però ara s'està investigant si l'home va ser enverinat. Va ser el seu nebot qui el dia de Sant Esteve va trobar el cos sense vida a casa seva. Juntament amb la dona hi hauria trucat als serveis d'emergències. Fonts a la investigació no detallen si la detenció de la dona estaria relacionada amb un delicte d'omissió de socors o altres indicis de criminalitat.
5: Unió de Pagesos convoca una tracturada a Barcelona el 14 d'octubre per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari, agreujada per l'augment dels preus dels carburants, que ha provocat pèrdues generalitzades del 30% al camp català. Entre altres mesures, l'organització agrària demana al govern de la Generalitat ajuts directes als pagesos. Raquel Serrat n'és la coordinadora nacional.
19: La situació és insostenible. A través dels fons de contingència de la Generalitat s'activin uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
5: I també els expliquem que la incorporació d'estrangers manté el creixement del col·lectiu d'autònoms a Catalunya. Segons l'informe del Consell del Treball Econòmic i Social, un de cada 6 treballadors per compte propi és nascut a un altre país i són més de 100.000 els autònoms estrangers a casa nostra. Dos terços, uns 70.000, procedeixen de països extracomunitaris. El president del CETESC, Estiriaco Hidalgo.
20: No ha anat en detriment, diríem, del treball autònom, que s'ha mantingut breument, però s'ha mantingut. Gràcies a qui? Bàsicament a les persones d'origen estranger. Aquesta seria la foto.
5: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. El Barça estrena la temporada de Champions femenina amb golejada contra el París, Dani Esclusa.
21: Bon dia, el Barça va superar ahir amb nota l'examen del seu debut a la Champions. Malgrat les baixes, les de Pere Rubeu van vèncer 5-2 al París Futbol Club amb gols de Caroline, Clara Serra, Jordi, Graham Hansen i un doblet d'Eva Pajor. Un partit que, per cert, les blaugranes van començar perdent al minut 5. El tècnic Pere Rubeu va destacar la reacció de les seves jugadores, tot i que va voler posar-se exigent en roda de premsa i va assegurar que l'equip ho pot fer millor. També va tranquil·litzar el missatge sobre Clàudia Pina, que es va retirar amb molèsties al genoll. Sembla que en principi la jugadora catalana no té cap lesió. En definitiva, un Barça que es col·loca ja segon només per darrere de l'Olympique de Lió després d'aquesta primera jornada de la fase de Lliga de la Champions i que espera continuar creixent a mesura que vagi recuperant jugadores que no han pogut ajudar l'equip en aquests primers partits de la temporada.
5: I avui comença l'Eurolliga de bàsquet amb l'enfrontament del Barça contra l'Efes, Josep Capel.
22: Bon dia, debut del Barça a l'Eurolliga, rebent a l'Efes, dirigit per Pablo Laso, i amb Mike James, que va estar a punt de fitxar pel Barça aquest passat estiu. Arriba l'equip encara sota els efectes de la derrota a la final de la Supercopa, però amb esperança de fer una bona Eurolliga, tot i que no està dintre dels equips favorits i amb més pressupost de la competició. Tot i això, un dels pocs que queden respecte a la temporada passada, Darío Brizuela, diu que aspiren absolutament a tot.
23: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo.
22: El tècnic Sekulic ha confirmat la baixa del britànic Emowoman, a més de la del francès Makundu. El partit al Palau començarà a 9:15.
5: Ja estan en marxa les festes de la Mercè, patrona de Barcelona. El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla Meritxell, del celler de Gelida de Sants, van ser els encarregats de donar el tret de sortida amb el pregó Maite Boada.
24: Amb una reivindicació del comerç local, també conegut com a comerç de proximitat, els Falgueres han repassat les 4 i 5 generacions anteriors que els han precedit al capdavant del negoci, un model productiu que clarament han explicat està en perill perquè any rere any es van tancant els negocis per la competència de les grans superfícies i grans plataformes de venda per internet.
25: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin, perquè la Barcelona de la gent no surt sempre.
24: Així, amb expressions com on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política, som el que mengem, el que bevem i també som on comprem, els dos representants del celler de Gelida han proclamat alt i clar la importància del model comercial de Barcelona en un pregó fet a dues veus i que ha acabat amb un brindis.
26: Barcelona, per la cultura, aixeca el taló i per la festa major aixequem el porró.
25: Visca!
24: Amb el pregó, recordem, s'ha donat el tret de sortida a 5 dies de festes.
27: Ponte donde yo te vea, dale ese gusto a mi cuerpo, aunque otra cosa no...
5: Doncs acabem precisament amb una de les propostes musicals de la Mercè. És Maria Terremoto, que actua aquest vespre a la plaça de la Catedral, on interpretarà el seu darrer treball, Manifesto.
27: En los rayos donde la tormenta suena, pero no caen los rayos donde la tormenta suena.
5: D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: o dintre la seva especialitat, si la desenvolupa. I jo, per exemple, crec que vaig fer bé, perquè en el meu barri doncs, hi havia 10 o 15 cellers que tots veníem el mateix, el gel, el dematí, el viadoll i tal. I va ser quan, després del primer, ara fa 50 anys, que em vaig casar, el primer any, me'n vaig anar per tota Europa mirant aviam si existia la botiga especialitzada. I quan vaig vindre, que a casa, bueno, es va d'un alt a baix, perquè, esclar, treure el que veníem, però vaig dir, no, no, és que farem una especialitat i començarem pues, a tindre més tots els vins de les dominacions d'origen catalanes i tal i d'això. I, bueno, crec que la vam encertar perquè tots els altres han plegat i jo estic encara al
1: camí. Sí, va ser la clau de la seva supervivència d'aquests 131 anys.
0: Sí, l'especialitat jo crec que és un gran què. I després, o sigui, que jo dic també que no ens hem de moïnar gaire per menjar una vegada al dia, per sopar una vegada al dia. O sigui, també això de més franquícies i més negocis i més gent i tal. No, no.
1: A poc a poc.
0: I pair bé.
1: Introduïm en aquesta conversa el Pròsper Puig. Pròsper és president de Barcelona Comerç, des d'on representeu a més de 25.000 comerços de Barcelona. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: De fet, us coneixeu molt.
2: Sí, sí, ens coneixem.
1: Aquest any...
2: És una mica humil, eh?
1: Sí?
2: Jo crec que a Barcelona hi ha poca gent que el món del vi en sàpiga tant com ell i que jo crec que hem de posar en valor quan hi ha un establiment d'èxit com el seu. I abans ho estàvem parlant tots dos. Ell ha passat d'un comerç local a un comerç global, ven a tots els llocs del món. Vull dir, bueno, hi ha moltes oportunitats en el món del comerç.
1: Però també potser aquesta modèstia és part de la clau del seu èxit.
2: Jo estic convençut de que sí. Jo estic convençut que sí, val més que t'ho diguin els altres, no?
1: Exacte. Aquest any Barcelona és la capital europea del comerç local. Aquesta capitalitat està impulsada per la Unió Europea i distingeix les ciutats que són referents en el suport al petit comerç o en la innovació del sector. Quin és avui en dia l'estat de salut del comerç de casa nostra aquí a Barcelona?
2: Bueno, tenim moltes problemàtiques que bàsicament s'escapen moltes vegades al producte i al servei. Aquest és el problema que tenim. Però, de totes maneres, jo diria que hi ha molta cosa a preservar encara en el teixit comercial català. Ara, justament, aquesta setmana he estat a Brussel·les parlant d'aquest tema i també els deia que segurament aquest model de comerç català no és perquè sí, perquè durant molts anys sí que és veritat que a vegades, quan hi ha hagut aquesta flaire neoliberal de tot, que això que deia no, ara el Toni, no, les franquícies i les grans empreses i tal... Aquí s'ha contingut una mica i això ha fet que encara hi hagi, ja et dic, molts models de comerç que són d'èxit. Uh-huh. Per tant, jo crec que hem de preservar justament això.
1: Deia que aquests dies ha estat a Brussel·les. Aquí fa uns dies es va inaugurar a Barcelona el Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat. Vostè, Toni, ha estat a més de 80 països. No sé si vostè, Pròsper, ha estat a tants, però quina ciutat d'Europa o de la resta del món podria ser un mirall en el que mirar-nos i agafar idees. Qui cuida el comerç local, si és que hi ha algú que ho cuida, millor que nosaltres?
0: No, jo crec que, per exemple, hi ha molts països que el que tenen és un centre comercial molt potent, que és el centre de la ciutat, no? Però també, no sé, per exemple, em vaig quedar meravellat de Suècia, que, diguéssim, tenen tramvies, trens, autobusos, tal, que costen a tothom al centre, no? I quan tenen a comprar...
1: D'alguna ciutat en concret, de Suècia, o veure diverses
0: sí,
1: ciutats?
0: Sí, vaig veure diverses ciutats i totes, diguéssim, tenen el mateix servei, no? Però jo crec que l'èxit aquí a Barcelona és que els eixos comercials, que va ser obra d'un senyor... No recordo
2: sí,
0: el nom.
2: Del Joan Mateu.
0: Del Joan Mateu i tal. Sí. Pues va ser un èxit, perquè si bueno, a cada districte...
2: I el Lluís Llanes.
0: I el Lluís Llanes també.
2: Que encara està viu.
0: Bueno, tota aquesta gent que, a més, fan la feina sense tindre cap incentiu. O sigui que ho fan per amor a l'arte, no? Que això és molt d'agrair. I això de que hi hagi a cada barri un centre comercial, pues ja no et tens a desplaçar. O sigui, jo crec que... Però tenim de fer que Barcelona es vingui a visitar, tant com venen a visitar la Sagrada Família, figurat, que vinguin a visitar les botigues, que siguin especials. Jo, per exemple, no sé, quan hi ha el congrés de telefonia, pues resulta que fa anys ja, que venen de Perú o venen de Mèxic o tal, i ens venen a veure perquè l'any passat es van endur una o dues ampolles i els hi va agradar tant que tornen a venir a veure, i com si vinguessin a veure el tiet, no?
1: Ara que parlava, Toni, del

0: turisme, òbviament és un dels motors econòmics d'aquesta ciutat, però vostès tenen a vegades la sensació de que molts comerços estan dirigits precisament a aquells que venen de pas i no tant als que vivim aquí en el dia a dia?
1: Sí, bueno, i a més, o sigui, jo vaig als comerços i als restaurants i tal, i per exemple veig que totes les ampolles, per exemple, parlant de licor, són de fora. En canvi aquí, que tenim unes coses que a més la gent que ens ve a veure vol conèixer-ho, com pot ser una ratafia d'Olot, ratafia de Sant Quirze Besora, de Santa Coloma de Farners, el resolís del Vendrell, o un ranci del Priorat o tal, no es troba enlloc. O sigui, el papa ens va vindre a veure, li van donar una copeta d'aromes a Montserrat i va dir que era fantàstic.
0: Va anar a la seva botiga.
1: No. Ah. No.
2: A vindre a veure'ns aquí, a Barcelona.
0: Sí, sí, però pensava que deia la seva botiga.
1: No. Va anar a Montserrat i li van donar una copeta, perquè també no és un copon, és res, dos centilitres, i va dir, oi, quin licor més bo. En canvi, per exemple, es venen 4 milions d'ampolles d'un licor d'herbes alemany, que la joventut s'ha posat de moda i tal, i no es veuen la ratafia d'aquí. O sigui que és una llàstima.
0: És el producte d'aquí.
1: I ja saps que el tema, diguéssim, nostre, de la pagesia està passant un moment molt dolent.
0: Sí, han convocat protestes. I llavors,
1: jo crec que Barcelona també vam apuntar de que en vez de veure els caipirinyes i gintònics i tal, la gent begui vi o begui mos, perquè a Centro Europa inclús el mos serveix per preparar el cos de cara a Nadal. O sigui, un mos recient fermentat és un probiòtic que poses al cos per netejar.
0: I, Pròsper, jo tinc la sensació de que sovint es parla poc del que realment aporta un teixit comercial a un poble o a una ciutat. Em refereixo, per exemple, a crear comunitat, a contribuir a lluitar contra, moltes vegades, la solitud no desitjada, perquè en els seus locals la gent troba caliu, segurament també moltes vegades fan de psicòlegs dels seus clients. És a dir, crec que no es valora molt tot això que representa en el dia a dia una persona.
2: Nosaltres, per exemple, fem des de comerç i escoles, és a dir, que venen escoles als nostres comerços, perquè, clar, també tenen que entendre els nens que no tot surt d'un lineal, o que tot surt per ciència infusa, no? que darrere hi ha un professional. No?
0: Exacte.
2: I a vegades, amb els que tenim ofici, bueno, ja veuen que hi ha un ofici, però a vegades diuen, un ferreter darrere què hi ha? Pues darrere hi ha una logística que tens que saber-la, també, per poder atendre el teu client. És a dir, perquè un cantó és nens, després la gent gran. La gent gran, avui en dia, hi ha un problema de solitud molt important. Jo, quan tenia la botiga, venia gent allà, se sentava al banc i deia, què vols, senyora? No ho sé, he entrat, però, bueno, ja, ara m'ho pensaré. Mira, mentrestant parlo amb no sé qui, per no sé quantos. És a dir, fem de psicòlegs, fem comunitat, i ara, per exemple, que tenim tendència a posar nom a tots, vull dir, l'economia circular l'hem inventat nosaltres. És a dir, gent venia a comprar a casa meva, jo vaig a fer un cafè, amb aquell que és el cafè compra no sé què, va comprar el diari. És a dir, l'economia, és a dir, tot el que ara hi han posat nom, i si pot ser en anglès millor, ja ho hem fet nosaltres des de fa...
3: La vida.
2: Des del principi dels fenicis.
0: Correcte. Volia parlar també de les grans plataformes de compra online, que òbviament, evidentment, han fet molt de mal al comerç local. Què li dirien a les persones que cada dia obren la porta de casa seva un desconegut que els porta un grapat de paquets que han comprat a través d'internet i que en molts casos aquests paquets potser venen de l'altra punta del món?
2: Pues que un clic no té sentiments. És a dir, no hi ha una... Ara diuen, no, és que quan compres per internet tens dues emocions, quan compres i quan ho reps. O una decepció. És a dir, tu quan vas a un lloc i fas d'una manera coherent la compra, jo crec que això és el millor que pot passar, no? Has parlat amb aquella persona, l'has mirat als ulls, li has explicat el que vols, aquella persona t'ha dit el que... Jo vaig estar a una fira que vaig riure molt perquè vaig conèixer un senyor que era especialista en alls. I tu li deies, vull uns alls, i et deia, per què els vol? I jo pensava, bueno, doncs uns alls, no?
0: Per cuinar, aquells, no? Pues, et semblava igual.
2: Pues aquell senyor tenia 20 varietats d'alls i em va fer una masterclass. Això jo crec, bueno, es pot posar amb IA i et poden explicar qualsevol.
0: Això a les grans plataformes, per molt clic que facis, jo crec que no t'especifiquen.
2: No, i després un tema, si hem de pagar els serveis, ho sento molt, però els serveis es paguen amb impostos. I aquestes plataformes o no tributen o tributen on volen. Jo crec que això és una consciència. A mi em sembla, no sé si ho deia, és a dir, 10 euros gastats aquí es converteixen en 50. 10 euros gastats a internet...
1: No torna.
2: El retorn és zero.
0: I ja per acabar, Toni, de fet ahir la seva filla, la Meritxell, deia durant el pregó que menys plorar quan es tanca una botiga i més comprar perquè la botiga no es tanqui.
1: Això mateix, perquè de vegades, o sigui, ens queixem, però som nosaltres mateixos que provoquem el problema, no?
3: Bé,
2: no, bueno, va fer un parell d'eslògans que jo crec que els picarem aquí a la paret i que tothom que passi, tothom que arribi a l'aeroport, que llegeixi el que posa allà, no? Bàsicament.
0: Doncs Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç, i Toni Falgueres, propietari del celler de Gelida, gràcies per cuidar tant el comerç de barri, gràcies per cuidar els barris.
1: Gràcies. Moltes a vosaltres, gràcies. Que també feu molt bona labor, eh?
0: I visca el barri i el comerç de barri.
2: Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
0: Doncs continuem des d'aquí la programació especial, ara ja amb la informació esportiva i la Marga Lluc, que està també aquí. Bona tarda, Marga.
4: Què tal? Bona tarda.
5: Esports.
4: Doncs sí, perquè les festes de la Mercè, que avui celebrem en el seu dia gran i pel que hem sortit al carrer per compartir com veieu la Festa Major de Barcelona amb tots vosaltres, són també unes festes molt esportives. La tradicional cursa, disputada diumenge passat, dia 20, amb rècord de més de 17.000 atletes pels carrers de Barcelona, és potser la prova més emblemàtica, però la Mercè té un intens programa esportiu que comentarem de seguida amb la gerent de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de la Ciutat, Susana Closa, que ens acompanya també aquí a l'estació del nord de Barcelona. Abans, però, un breu resum de les informacions més destacades d'aquest dijous 24 de setembre en l'àmbit esportiu català. El renovat Barça de Sekulić amb 11 cares noves respecte a la temporada passada debuta avui a l'Eurolliga de bàsquet rebent l'Efes d'Istanbul al Palau a partir de 8:45 del vespre. El partit arriba després de la clara derrota patida per l'equip laurana davant el Joventut de Badalona a la final de la Supercopa d'Espanya que obre la temporada estatal i abans de l'inici de l'ACB aquest cap de setmana. En futbol, ahir el Barça va iniciar amb victòria la defensa del seu títol de la Champions femenina, guanyant per 5-2 el París Club de Futbol a l'estadi Johan Cruyff en el seu debut aquesta temporada a la màxima competició continental. L'única cara negativa la va protagonitzar Clàudia Pina, que es va retirar molèsties al genoll, però que sembla no són de gravetat. I mentretant, avui s'inicien els partits de la Lliga de les Nacions, que la selecció espanyola, amb 6 jugadores del Barça, un de l'Espanyol i altres 4 catalans, jugarà dissabte a Anglaterra. Avui destaca el debut de l'exjugador i tècnic veuran a Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra Alemanya. I acabem amb bàsquet. El Cadí la Seu va guanyar ahir la Lliga Catalana Femenina, imposant-se a l'Uni Girona per 72-67 a la final disputada a Reus, mentre l'Ilerna Lleida ha confirmat la desvinculació del club l'ala pivot Arimas Malayauskas, que va arribar fa només un mes, però que no continuarà a la disciplina de Lleida. Tot això pel que fa a l'actualitat esportiva a nivell català, que ja sabeu que cada dia a aquesta hora us fem. Però avui és un dia especial perquè és la Festa de la Mercè, és el Dia de la Mercè, la Festa Major de Barcelona, i ja ens acompanya aquí també al parc de l'Estació del Nord, la Susana Closa, gerent de l'Institut Barcelona Esports, l'IBE de l'Ajuntament. Què tal, Susana? Molt bona tarda.
6: Molt bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
4: Que és un dia que no pareu, no? Ara veniu de la Festa del Fitness.
6: Sí, la veritat és que ha estat espectacular, no només per la seva participació, que són més de 4.500 persones ocupant tot Maria Cristina amb un treball als diferents centres esportius de la ciutat en els que es volen inscriure, que treballen molt bé la part d'activitat física i dirigida i que posen de manifest aquesta espectacularitat durant 75 minuts de tots anar coordinats i fer una festa.
4: Això ha estat aquest matí, però jo deia, Susana, que la Festa Major de Barcelona, la Festa de la Mercè, és molt esportiva també, i cada vegada més, segurament, no?
6: Sí, li diem la Festa de la Mercè esportiva perquè, òbviament, Barcelona ja té un ADN en el que seria difícil dividir, no? la festa sense activitat o sense pràctica esportiva. Són molts els esdeveniments que van a l'entorn, però aquest cap de setmana en concret, que és possiblement el central, l'obrim amb la cursa de la Mercè. La cursa de la Mercè, que ha estat espectacular, que aquest any em sembla que ho has comentat,
4: sí, rècord de participació,
6: amb la qual cosa això significa que la ciutat és saludable, que té moltes ganes de participar i que funciona bé.
4: La cursa de la Mercè va ser diumenge passat, dia 20, amb rècord de participació, rècord també doncs, pel que fa a la para esportiva, amb un guanyador català en categoria masculina i bé, amb molts al·licients. Una cursa que va més enllà del que és l'esport, no?
6: I un rècord femení.
4: I un rècord femení,
6: això és
4: exacte.
6: Important, també.
4: Sí, sí, rècord femení, sí. Perquè a més la participació femenina, que això també al llarg dels anys ho anem destacant, cada vegada, no només a la cursa de la Mercè, però també és més alta, no? Cada vegada s'equipara més amb la participació masculina.
6: Mira, als centres esportius tenim doncs quasi bé més tendència a que hi hagin més pràctica femenina.
4: Més
6: que...
4: dones.
6: Sí, més dones. Però sí que és veritat que amb els esdeveniments i amb les curses estem ja quasi bé obtenint el 40-60
4: i ja estem,
6: perquè al final no deixa de ser generar un hàbit, si la gent el té incorporat, doncs pot participar-hi, no deixen de ser activitats populars, una part sempre a vegades més esportiva i més federativa, per dir-ho d'una manera, i l'altra doncs de màxima participació, que la gent en si mateixa es troba doncs amb el seu grup de running, el que surten, els seus grups d'amics, i això fa doncs que vagis guanyant reptes i que puguis participar.
4: Al final és un repte esportiu, però és una festa, perquè estem parlant de les festes de la Mercè. Ara ho dèiem, diumenge va ser la cursa i aquest matí la festa del fitness, que ja m'imagino que de dones també moltíssimes.
6: Sí. 4.500.
4: 4.500 persones.
6: Persones, sí. Majoritàriament aquí sí que hem de dir que guanyen...
4: Guanyen els homes.
6: Les dones.
4: Ah, guanyen les dones. Ja, és que m'ho semblava, eh? Perquè a més ens han ensenyat aquí, l'Esther i tu, ens heu ensenyat una fotografia que es veu, Maria Cristina, plena de gom a gom.
6: Plena de gom a gom, i a més perquè és un escenari molt bonic, Maria Cristina, en tant en quant, doncs, omplir tota l'avinguda, no deixa de ser en moviment, deixa de ser molt, molt, molt interessant. Bé, possiblement la dona aquí s'hi troba més a gust o històricament té més tradició amb aquestes activitats, però també hi ha homes, eh?
4: Més el que les dones són molt actives.
6: Bueno, els agrada molt participar.
4: Participar això, en tot, volia dir.
6: Això és veritat.
4: La part social,
6: sí,
4: no?
6: La part social de l'esport, que bueno, comentàvem ara fa poc, no? La part social és tant o més important que la part física purament o del cos.
4: Perquè sabem que l'esport és molt important per la salut física, però potser més i tot per la salut mental de les persones.
6: Pel benestar en general.
4: Pel benestar en general.
6: I amb això jo et diria que el diumenge, que també és molt important...
4: L'esport inclusiu, no?
6: L'esport inclusiu. Aquesta és una activitat molt més de sensibilització i de divulgació en relació a la pràctica esportiva per l'esport adaptat. Llavors, aquí tens la possibilitat, a nivell familiar, d'assistir, de participar, de tastar com la gent amb discapacitat fa pràctica esportiva i te'n donaries compte de lo difícil que és anar amb una cadira de rodes i jugar a bàsquet, lo difícil que és jugar a altres activitats. Bé, no deixa de ser doncs, una feina molt interessant i cada cop més necessària.
4: Cada cop més necessària, també, cada cop hi ha també més consciència.
6: Sí,
4: no?
6: Perquè no hi hagin aquestes barreres mentals.
4: Sí.
6: Es pot practicar esport.
4: Parlem d'una jornada inclusiva, que no vol dir que tothom sigui amb discapacitat, sinó precisament que puguin fer esport juntament persones que tenen alguna discapacitat o que no en tenen.
6: No, i tu el que fas és... Pots anar amb família, jo ho he fet, he anat amb els meus fills i hem anat provant allò, a veure, com ho fas? Doncs jugues a voleibol sentat al terra.
4: Clar. I ho proves,
6: I
4: no?
6: I ho proves. I això no deixa de ser una experiència...
4: Sí, i més pels més joves.
6: Pels més petits, que se'n donen compte de que les dificultats a vegades s'han de superar. I l'esport pot ser una eina per superar-los.
4: Clar que sí. Alguna cosa més a destacar en aquests pocs minuts que ens queden del que és la Mercè més esportiva?
6: Hem dit que aquests seran les tres punts claus, però sí que és veritat que el cap de setmana que ve també tenim activitats, tenim la travessa del port, que és l'internacional d'aigües obertes, però vam tenir l'extrem com a obertura del mes de setembre i aquest també va ser bueno, un riu de gent de més de 30.000 persones que van assistir a veure els millors...
4: El fòrum, no?
6: Skates, i aquesta espectacularitat de tots els esports urbans, que també són actuals, i bueno, s'han de gaudir per les noves generacions.
4: Que també és un esport en creixement, i l'extrem ho demostra cada any, no? Cada setembre.
6: Sí.
4: A la ciutat de Barcelona. Setembre és també, i ens queda un minutet, setembre, ho hem de dir perquè estem aquí, la ràdio ja sabeu que és així, doncs setembre és també l'inici del curs, no? I per tant tenim per davant, venim d'una temporada potent que hem tingut el Tour de França a la ciutat, per exemple, i ara així molt ràpidament, què s'espera pels pròxims mesos?
6: Doncs Déu-n'hi-do també, el calendari que tenim.
4: Vinga,
6: tenim
4: doncs fem-ho com si féssim la cursa.
6: Tenim internacional de béisbol, tenim el pickleball, Pro Tour de pickleball, tindrem també la cursa de bombers, també tindrem el premi de pàdel, o sigui, molt esperat, i ja començarem a gens fins a arribar a l'any 2027, que ja sabeu que la mitja marató i la marató són per nosaltres el punt d'excel·lència.
4: Clar, abans la cursa dels nassos.
6: La cursa dels nassos,
4: que me la deixava.
6: Que me la deixava, que és la darrera de l'any.
4: És la darrera de l'any per tancar l'any 2026, en aquest cas.
6: Sí, i això parlem d'esdeveniments, però també recordem que comença el curs escolar i comencen totes aquelles activitats que també els nostres infants i joves poden realitzar a la ciutat i que en són moltes.
4: Uh-huh. Això sempre, per tant, estem parlant d'esdeveniments i estem parlant de que la ciutat... Barcelona és esport.
6: Barcelona viu l'esport.
4: Barcelona viu l'esport,
6: l'esport,
4: no?
6: I el viu amb totes les seves vessants, que això ens dona precisament aquesta confortabilitat o com a mínim, doncs, treball de benestar en general.
4: Doncs, Susana, continua gaudint de la festa. Gràcies per acompanyar-nos a l'estació del nord de Barcelona i a continuar fent esport i activitat física.
6: Doncs seguim.
4: Que vagi
6: moltes
4: molt
6: gràcies.
4: Bé. Gràcies.
6: Adéu.
4: Doncs nosaltres ho deixem aquí, des de l'estació del nord de Barcelona, a les festes de la Mercè. Fins demà. Molt bona tarda.

0: Expropiar, intervenir, términos tabú en España empiezan a sonar en propuestas políticas más a la izquierda del PSOE, viento de cola del escándalo nacional e internacional por el desahucio de Mari Carmen, uno de los 24.000 que se han ejecutado ya en España desde 2025. Son las dos, Laura en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Mari Carmen, su caso, el aldabonazo final. La eclosión estos días de una suerte de 15M de la vivienda agita, tensiona a la coalición de gobierno. Sumar lleva semanas tratando de convencer al PSOE de que lance un nuevo decreto para evitar desahucios de vulnerables. El PSOE, consciente de que no tiene caudal político para sostenerlo en votos positivos en el Congreso, y hoy emerge ese término, el de expropiación, para el caso de Mari Carmen, y la exigencia de los socios de gobierno de que el martes próximo Consejo de Ministros dé una respuesta en forma legal a esta medida. Ya hay negociaciones en marcha. Leticia Arenas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El caso Mari Carmen ha visibilizado de nuevo las dos almas de un ejecutivo, a un Sumar que pide ir más allá con el tema de la vivienda y a un PSOE que insiste en que llega hasta donde llega, que la aritmética parlamentaria ha frenado medidas que volverán a llevar al Congreso, aunque sin concretar cuándo. De hecho, Junts, junto a PP y Vox, fue el culpable de tumbar la prórroga de los alquileres y también la moratoria de los desahucios. Ahora los de Puigdemont anuncian que negocian con el PSOE sus propias medidas, pero Sumar quiere actuaciones ya, pide expropiar la vivienda de Mari Carmen y que el próximo martes se apruebe un nuevo decreto de vivienda. Pablo Bustinduy en Televisión Española.
3: No ha ido. Bueno, pues es que lo de ayer es un punto de inflexión. Es sí o sí, hasta aquí hemos llegado. Tiene que ir porque las medidas están encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo.
2: El PP habla de política fallida del gobierno que ha desembocado en casos como el de Mari Carmen. Decía Cuca Gamarra en Radio Nacional que en todos estos años el Ejecutivo solo ha conseguido que siga subiendo el precio de la vivienda.
4: Y hablamos de un incremento del precio y por tanto de un fracaso absoluto de su política. Esto no se puede obviar. Y luego, como siempre, señalar a otro y decir que esto lo arregla rápidamente cuando no es capaz de arreglar nada.
2: En la parte socialista del gobierno quieren desviar el foco de los supuestos choques entre PSOE y Sumar para llevarlo hacia Madrid. De hecho, Óscar Puente en redes sociales pedía a las izquierdas que se centren en solucionar lo de su candidatura de unidad y no en atacar al Ejecutivo. Otro ministro, Óscar López, también decía, también candidato a la Comunidad de Madrid, insiste en que la responsabilidad no está en el Ejecutivo.
5: Esta comunidad esté volcada en buscarle un ático a la señora Ayuso y se desentienda de problemas como el de Mari Carmen. No es posible, no se entiende, es una vergüenza.
2: Y piden a la Comunidad de Madrid que aplique la ley de la vivienda.
0: Gracias, Leticia. El defensor del pueblo reclama medidas urgentes para evitar que se siga desahuciando a personas vulnerables. Rosa Perarnau, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos.
0: Ángel Gabilondo denuncia deficiencias en la ley.
6: Sí, pide a las administraciones que las corrijan lo antes posible para que nadie más en la misma situación que Mari Carmen acabe en la calle. Para Pedro Sánchez, lo dijo ayer desde Nueva York, los responsables son Ayuso y Almeida. Hoy le ha respondido la presidenta madrileña. Dice que el de Mari Carmen es uno más de los 25.000 desahucios que se ejecutan en España, de los que culpa el gobierno.
7: A manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley, de unas leyes que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
0: Mari Carmen, su caso, que ha conseguido sentar a la mesa de negociación al gobierno y a Junts, se ha convertido también en símbolo de rostro de la crisis de vivienda, pero su drama es el de miles de inquilinos forzados, Rosa, a salir de sus casas.
6: Sí, solo en los primeros 3 meses de este año ha habido 45 desahucios cada día. Mañana mismo, sin ir más lejos, está previsto el de una vecina de Tenerife. Tiene 54 años y padece un cáncer muy avanzado.
0: El sindicato de inquilinas, con quienes vamos a hablar a partir de las 2:30, haciendo todo lo posible, Tenerife, Miguel Ángel Hernández, por pararlo.
8: El colectivo reclama que se paralice y que se garantice una alternativa habitacional. David González, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, señala que la afectada tiene dependencia reconocida, vive de ayudas públicas y está en tratamiento de quimioterapia por un cáncer terminal.
9: Ninguna persona que atraviese una situación de extrema vulnerabilidad y mucho menos alguien con que está luchando contra un cáncer terminal debería afrontar o enfrentarse a un desahucio sin que las administraciones hayan garantizado previamente una alternativa habitacional digna.
8: La mujer dejó de abonar el alquiler después de la pandemia porque sus ingresos eran insuficientes. El ayuntamiento asegura que Servicios Sociales y el Instituto Canario de la Vivienda trabajan para intentar suspender por tercera vez el desahucio. La vivienda es propiedad de un particular. Hoy habrá concentraciones en la capital tinerfeña.
0: Y el caso Pimienta en el Congreso. Sigue la polémica en torno a la diputada Ana Vázquez del PP y el bote autodefensa que ayer mostró en el hemiciclo y cuya activación obligó a precintar varias salas del Congreso. Sumar reclama su dimisión ante un PP al que le incomoda el incidente. Esta mañana, Cuca Gamarra en Radio Nacional esquivaba las preguntas de Juan Ramón.
4: Todo esto es secundario. Lo único que nos importa es que se resuelva la inseguridad que hay en Ceuta.
0: Y los focos en Ceuta, también en Canarias, el drama migratorio, Rosa.
6: En las últimas horas han llegado 5 pateras al Hierro y Lanzarote con más de 400 ocupantes. Radio Nacional en Las Palmas. Maite Quevedo, buenas tardes.
10: En 48 horas, 9 embarcaciones, 620 personas, 167 al Hierro, el resto a Lanzarote. Y la situación en esta última isla es cada vez más complicada. Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias.
11: Yo invito a quien quiera a que vaya a la isla de Lanzarote. Invito a quien quiera a que vaya a la isla del Hierro. Invito a quien quiera a que venga a Canarias para que entienda de una vez por todas que sí, que estamos preocupados porque estamos en índices de saturación, una vez más, en situación de inmigración irregular.
10: El presidente Fernando Clavijo advierte de que el desvío de la atención al Mediterráneo está provocando la desprotección de la ruta atlántica.
12: Era previsible, lo veníamos diciendo, ¿no? La aplicación del nuevo marco, en este caso, y el pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea, sin lugar a dudas, iba a generar pues esta situación de saturación en los territorios fronterizos.
10: Y pide al Estado y a la Unión que tomen cartas en el asunto.
0: Y ya lo habrán notado, estornudos, toses, mascarillas, ya están aquí, los virus respiratorios.
13: Con dolor muscular y me dio que tenía gripe A.
14: Tengo a mi niño con gripe A, mi jefa nos acaba de decir que está con COVID y yo, embarazada de 23 semanas, estoy empezando a encontrarme mal.
0: Están en la calle, están en el metro, están en la redacción, Rosa, seguimos con temperaturas y eso por encima de los 30 grados.
6: Sí, no ha llegado el frío, pero sí el COVID, la gripe y la bronquiolitis, aunque estamos lejos aún de entrar en una situación epidémica. Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, apuesta por adelantar la campaña de vacunación. Nos lo ha contado aquí en Mediodía.
15: Y a la vista de lo que tenemos esta semana, que serán datos muy por encima de lo que tuvimos en la última semana y que se han publicado hoy, vuelvo a repetir, es la prevención y cuanto antes la hagamos, más seguros vamos a estar toda la población.
0: Y atención a esto, cambios de tráfico que entran en vigor justo dentro de una semana van a afectar a la circulación de motos, bicis y patinetes.
6: A partir del próximo jueves 1 de octubre, los motoristas estarán obligados a usar guantes y calzado específico. Los menores de 15 años no podrán conducir patinetes y llegan novedades también a los semáforos. Nos da todos los detalles. Juan Coca, buenas tardes.
16: Buenas tardes. La DGT lo define como un cambio de perspectiva. No enfocan al conductor del coche tradicional, sino a los que ya recoge con una definición en la norma, los usuarios vulnerables. Pere Navarro, director general de tráfico.
17: Peatones, más seguridad para peatones, más seguridad para bicicletas, más seguridad también vehículos de movilidad personal. Cerramos el círculo de la regulación de los vehículos de movilidad personal y más medidas de seguridad para los motoristas.
16: Casco obligatorio en los patinetes. En bicis no habrá excepciones por calor o subidas. En las motos solo se podrá usar calzado cerrado y obligatorios los guantes. Son algunos de los cambios, muchos en zonas urbanas. Aunque también, por ejemplo, si llevas una moto desde el 1 de octubre y está señalizado con atasco, puedes usar el arcén.
0: En 2 horas, Donald Trump le da la mano a Xi Jinping y lo hace tras sufrir un nuevo varapalo judicial.
6: Un juez federal ha ordenado que las cadenas CNN y MSN Now y el periódico político puedan volver a acceder a la Casa Blanca 6 días después de que el presidente se lo prohibiera. Los periodistas deben recuperar de inmediato sus acreditaciones de prensa, aunque se trata de una orden con efecto temporal mientras se examina el fondo del caso. Los informadores han alegado que Trump les ha represaliado por sus publicaciones y ha violado la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. El veto provocó que otras cadenas de televisión suspendieran la cobertura conjunta de los actos presidenciales.
0: ¿Y cómo están operando ahora mismo los mercados? El petróleo, el precio del barril de Brent está rondando los 105 dólares, presiona también a las bolsas a la baja. ¿Qué está pasando? Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
18: Buenas tardes, aquí solo el IBEX 35 cotiza ligeramente en positivo, el selectivo español suma un 0,3% y se acerca a los 19.700 puntos. El resto de bolsas europeas en rojo, con caídas moderadas, presionadas por las subidas del petróleo y también por los intereses de la deuda. Las rentabilidades de los bonos de más a largo plazo en las principales potencias mundiales vuelven a niveles no vistos en más de una década. El interés del bono a 10 años en Estados Unidos está a niveles del año 2007 y en el caso del bono a 30 años ha tocado máximos desde 2004.
0: Y en la selección Alex Pita nos colamos en la concentración con varios nombres propios. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, sí. Uno de los 8 jugadores de esta selección que lo ha ganado todo en este ciclo maravilloso, Nations, Eurocopa y Mundial. Hemos estado con Dani Olbo y ya he hablado del derbi.
20: Bueno, a ver, tampoco me sorprende. O sea, al final puede pasar o no. Yo creo que con nosotros no ha habido mucho ruido, ¿no? Porque nosotros al final Estamos ganando y es lo único que nos interesa ganar y nosotros hablamos en el campo.
19: Un mensaje para el Real Madrid que, por cierto, pierde a Konaté. Regresa lesionado de la convocatoria de Francia ya, Carlos.
0: Pues lo contamos todo a partir de ahora. Les dejamos con la información territorial en mediodía.
1: Adisio Migdia. Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Anna Bañeres.
21: Bona tarda. El cas Mari Carmen, la dona desnonada ahir de casa seva durant 70 anys a Madrid, ha tornat a demostrar amb la sortida al carrer de milers de persones que el moviment social és l'únic capaç de sacsejar consciències. Avui tothom parla que ha de ser el punt d'inflexió per a una reacció de les administracions públiques. Així s'hi ha referit a Radio 4 l'advocada i activista Alejandra Jacinto.
22: El caso de Mari Carmen, que efectivamente es paradigmático, que tiene que ser un antes y un después, que tiene que servir de cambio de paradigma, de revulsivo para todo lo que está pasando.
21: En aquest sentit, el president Salvador Illa, en un acte a Sabadell, ha defensat que les institucions catalanes estan treballant contra l'especulació amb l'habitatge, però ha remarcat la necessitat d'aprovar el decret antidesnonament del govern per evitar més casos com el de la Mari Carmen.
23: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. Almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan torni al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn.
21: Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos a la realització Vies de So i Javi Martínez de Control Central. De seguida ho expliquem tot, abans però la informació de serveis. Avui molt pendents del trànsit en una jornada que per a molts és pont. Fins avui a les 11, 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona per la Mercè. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. En aquests moments, pel que fa a incidències, ens queda, d'una banda, la C-12 a l'altura del Dover, tallada en els dos sentits de la marxa, causa d'un accident de fa una estona, de moment aturades en aquest punt, als dos sentits de la marxa. També per accident aturades puntuals, tant a l'autovia 2 al tram de Castellolí, en sentit Lleida, com també més enrere a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, també per un altre accident i també en sentit Lleida. A la ronda litoral de Barcelona hi ha un tram d'aturades a la zona entre Diagonal Mar i Poblenou per un vehicle avariat, en sentit Llobregat, i recordar que la Nacional 2 a l'altura de Figueres s'està donant pas alternatiu per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat en aquest punt aquest matí. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
21: I també molt pendents del temps a Emet, Noelia García.
25: Continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Avui màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 35 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia càlid amb sol i cel clar. Temperatures mínimes de 16 graus a Lleida i 20 graus a Barcelona. Bufarà vent fluix de component sud, ocasionalment moderat a la tarda.
1: Edició migdia. Anna Bañeres.
21: El desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys de Madrid que ha desembocat en mobilitzacions a diferents ciutats de l'Estat, inclosa Barcelona, esquitxa l'actualitat política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al Congrés dels Diputats que aprovi el decret antidesnonaments. Anna Pujol, bona tarda.
26: Bona tarda. El president qualifica de fet colpidor el desnonament de la Mari Carmen. Diu és el resultat de la cobdícia i apela als partits a aprovar el decret d'habitatge al Congrés per acabar amb l'especulació.
23: I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn.
26: Al Cafè d'Idees de Ràdio 4, l'advocada experta en habitatge i activista Alejandra Jacinto, que va estar present en el desnonament de la Mari Carmen, considera que les administracions no han estat a l'alçada i que la crisi habitacional és una qüestió d'estat. Per això, diu, fa falta un canvi de paradigma.
22: no quedarnos solo con el caso concreto de Mari Carmen, sino ver cómo podemos hacer, bueno, pues para prohibir la compra especulativa, que al final es lo que estamos hablando, el germen de todo esto, el origen, la causa del mal causado es que se pueda venir a comprar viviendas a nuestras ciudades con el único objetivo de especular, y eso debería estar prohibido, bueno, pues desde mañana mismo.
26: Afirma que al final són els moviments socials i l'organització popular els que donen suport als mateixos ciutadans davant les mancances, diu, de les administracions públiques.
21: Però a més, Anna, el cas de la Mari Carmen també ha aixecat polseguera entre el govern de Catalunya i l'executiu de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso.
26: Sí, la presidenta madrilenya s'espolsa les responsabilitats apuntant cap a Catalunya, on afirma hi ha més desnonaments i assenyala directament als socialistes.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan.
26: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusa Ayuso de mentir i d'escampar notícies falses per, diu, ocultar polèmiques com la de la compra de l'àtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments, d'aquests que els hi dic, per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu, i Madrid només 7. Per tant, és que és fals, és a dir, és una notícia falsa que genera, com dic, jo crec, per ocultar vergonyes pròpies.
26: Si donem un cop d'ull a les dades, Catalunya encapçala els desnonaments a l'Estat. L'any passat se'n van registrar més de 6.800 a casa nostra, un quart del total nacional, tot i que la diferència amb Madrid no és de 5 a 1, ja que van registrar uns 2.200, un terç dels efectuats a Catalunya.
21: Gràcies, doncs, també en l'àmbit de la Festa de la Mercè a Barcelona i en la política municipal, el cas Mari Carmen, a banda del conflicte dels bibliotecaris, han provocat la resposta dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona. Maite Boada.
4: Bona tarda. Segons Marta Villanueva, actuant com a portaveu del govern a Barcelona, seria impossible que s'hagués donat una situació com la de la Mari Carmen a Madrid.
5: A través de les decisions que va prendre l'alcalde Collboni a l'inici de mandat de poder establir ciutat com a zona tensionada, permet que precisament no es pugui triplicar un lloguer, doncs, com ha passat amb el cas de la Mari Carmen, en aquest cas concret. I, per tant, doncs, jo crec que aquí hi rau una diferència fonamental.
4: Des de Junts, Jordi Martí Galbis creu que la gent vulnerable se l'ha d'ajudar, però no han de ser els inversors qui ho han de fer.
7: La solució habitacional per una persona o una família que pateix no pot recaure amb un inversor, amb un propietari d'un pis o amb qui sigui. La responsabilitat política i pública correspon a l'administració. Tenim el deure d'atendre la gent i de buscar solucions, però ningú s'ha de quedar al carrer perquè sigui desnonat, evidentment, això ho tenim molt clar.
4: Mercerra dels Comuns ha anunciat dues iniciatives al Consell de Ministres per evitar expropiacions com la dona de Madrid de 87 anys desnonada. A l'Hisenda Alemany d'Esquerra s'ha limitat a dir que ells han fet els deures però que no hi ha prou i que cal revisar el que s'ha fet.
21: Tot plegat, declaracions posteriors a la missa de la Mercè que ha oficiat el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en la que ha encomanat a la classe política a mirar més enllà en tots els sentits.
8: Ens recorda que la veritable grandesa d'una ciutat no és mesura únicament pels seus edificis, pel seu prestigi o per la seva projecció internacional, sinó per la capacitat dels seus habitants de reconèixer com ja germans.
21: Una homilia, per cert, que ha estat l'última per la seva jubilació, però encara en clau municipal i en àmbit d'habitatge, l'Ajuntament dels Alamús, el Segrià, ha donat de baixa del padró 36 persones que constaven inscrites en un mateix habitatge de 60 metres quadrats, tot i que la cèdula d'habitabilitat permet un màxim de 5 residents. Segons l'alcalde d'aquest municipi, Toni Bosch, d'Esquerra Republicana, les actuacions es van iniciar arran de detectar aquest desajust i van fer inspeccions durant 3 dies per comprovar si les persones empadronades i residien efectivament. Les comprovacions van permetre detectar que no hi vivien. L'alcalde diu que l'Ajuntament manté oberta la revisió del padró municipal i que no descarta més baixes per situacions similars.
9: I de sobte doncs, ens vam trobar que hi ha un volum important amb molt poc temps de gent empadronada quan realment no hi ha pisos a lloguer ni en cases meves. I donava la casualitat que tots estaven empadronats en el mateix bloc i al mateix pis, per a veure si se'ls trobaven i els poguessin identificar, i tampoc els van trobar, per això es van donar de baixa al padró.
1: Edició migdia.
21: Dues i 19 minuts, tornar als bàsics, un retorn a l'essència de l'aprenentatge. Aquest és l'eix del paquet de mesures que ha presentat el Departament d'Educació. Entre d'altres, es recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, dos anys després de retirar-les. Els detalls, Míriam Andreu.
10: La conselleria també demanarà a totes les escoles i instituts públics que presentin un pla lector fins ara voluntari. A banda, la titular d'Educació, Esther Niubó, ha proposat en recuperar el treball de l'oralitat, millorar l'ortografia o dur a terme sessions freqüents de càlcul mental.
11: Reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
10: La consellera ha recordat que per fer servir la intel·ligència artificial hem de saber estructurar les idees, sintetitzar-les, identificar paraules clau i, en definitiva, pensar.
21: Propostes, per cert, expressades la vigília de la cimera sobre educació convocada pel president Illa per demà per assolir un acord de país i donar estabilitat al sistema educatiu arran de la controvèrsia per l'informe PISA, la que, per cert, el Partit Popular Català finalment ha confirmat la seva assistència. I encara amb infants, l'atenció precoç als menors de 6 anys s'ha triplicat en els darrers 20 anys a Catalunya. Davant aquestes dades, el Departament de Drets Socials reforça la inversió per la contractació de més professionals i l'ampliació del servei. Marc Esparza.
12: L'any passat es van atendre prop de 57.000 infants, quan el 2005 van ser 16.000. Les xifres s'han incrementat tant perquè hi ha més detecció i també perquè hi ha més diagnòstics. Davant d'aquest increment de xifres, el Departament de Drets Socials va destinar l'any passat 65 milions d'euros, que va reforçar la plantilla amb 130 professionals per arribar als 1.600 especialistes en fisioteràpia, logopèdia o psicologia. Per aquest any es continua ampliant la inversió amb 73 milions d'euros. Una inversió que permetrà ampliar també l'assistència, reduir les llistes d'espera i incrementar el nombre de professionals, com explica la Gemma García, presidenta de la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç, la UCAP.
13: Ens aproximaran a el que creiem que hauria de ser el servei perquè això millori, doncs, per exemple, la freqüència assistencial, el temps d'estada, reduir llista d'espera, i esperem que aquests recursos arribin per millorar la situació. Però encara no són tots els recursos necessaris, però ja estem molt a prop de millorar aquesta situació del sector i també les condicions de retribució salarial dels professionals.
12: El 20% de les atencions són per trastorn del desenvolupament i d'aquests, més de la meitat són de l'espectre autista.
21: Doncs ara parlem de xifres, però en plan estrictament econòmic. L'encariment del diner ha disparat el rendiment de les lletres del Tresor, que en l'última subhasta ha fregat una rendibilitat del 3%. El deute públic torna a ser l'antídot dels estalviadors contra la inflació. Climent Sabater.
14: Fa 3 anys, el rendiment de les lletres del Tresor va originar cues davant les seus del Banc d'Espanya. Ara, la rendibilitat d'aquest producte s'ha tornat a enfilar fins al 2,8%, màxim des de 2024. Un interès que supera de llarg la dels dipòsits de la gran banca, al voltant del 2% de mitjana. I és que els bancs, apunta el catedràtic de la Pompeu, Oriol Amat, traslladen ràpid l'encariment del diner als préstecs, però no als dipòsits.
15: Les persones que paguen hipoteca, la que hi ha les renovacions de les condicions, doncs ja es troben amb un increment del que han de pagar per la hipoteca, i en canvi en els dipòsits l'aplicació és més lenta.
14: La millora del rendiment de les lletres deriva de l'augment de tipus del Banc Central Europeu, i si bé no permet guanyar diners, sí que esmorteix l'impacte d'una inflació superior al 4%.
15: Per tant, les lletres del Tresor, com els dipòsits, ajuden a que els estalvis que tenen les famílies i les persones ajuden a que no perdin valor.
14: Segons els analistes, la rendibilitat de les lletres del Tresor del Banc d'Espanya superarà el 3% en la següent subhasta el 13 d'octubre.
21: Aquest dijous ha arrencat a l'Audiència de Tarragona el judici amb jurat contra un home acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril del 2025 després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. S'enfronta a 22 anys de presó pel delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. Pilar Ribas.
17: El dia dels fets, la dona va desconnectar l'alarma del pis amb el mòbil per a que l'home hi pogués entrar perquè volia parlar amb ella de reprendre la relació, segons han declarat els dos fills de la víctima. Tots dos han reconegut que l'home la trucava constantment per aquest motiu, però que ella no volia tornar amb ell. Quan vivien junts, l'acusat l'amenaçava, han assegurat.
27: A veces la tenía amenazada.
28: ¿Y en qué sentido? ¿Usted esto lo vio, lo escuchó?
27: Sí.
28: ¿Y cómo ocurría esta situación, si pues la puede describir?
27: Que te voy a hacer algo algún día. Todo eso yo lo he llegado a escuchar de él.
28: ¿Y sabe el por qué?
27: No lo sé. Y este señor estaba todo el día llamando i molestant-la.
17: Quan ella va arribar al pis després de passar uns dies a casa d'un dels fills a Viladecans, es va iniciar una discussió. Segons l'escrit de fiscalia, l'acusat va copejar a la víctima, que va caure per les escales laterals que donaven a un pis, i la va copejar amb extrema violència en el crani amb una pedra que li va causar la mort. Posteriorment va col·locar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment es va aturar a la P7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla dels Mossos que havia comès el crim.
21: I a l'Audiència de Lleida, aquest matí, declaració dels principals acusats del cas Carreteres, que investiga la trama de presumpta corrupció en els contractes de manteniment de vies entre el 2010 i el 2016 en favor de l'empresa lleidatana MJ Grues. L'excaps de Carreteres de la Generalitat, així com els socis de l'empresa, han negat haver cobrat o pagat comissions. Joana Cendra.
0: El judici mira d'aclarir si l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, va cobrar o no comissions i regals a canvi d'afavorir MJ Grues amb els contractes de manteniment de la carretera de Corbins i també d'un parc a Pons, entre altres qüestions. Avui han declarat dos directius MJ Grua que han negat haver pagat cap comissió i el mateix Jordi Benet, que ha rebutjat així les acusacions.
6: Alguna vegada, des de l'entorn de MJ Grues, us van pagar diners?
16: No.
6: Us van enviar pagar, lliurar?
16: No.
6: El mateix senyor Miquel Grues Bardina diu que aquestes oscil·lacions, aquests diners que anaven als sobres, podien anar entre 10.000 i 20.000 euros. Això és veritat?
16: Si no, no he rebut mai cap.
0: La Fiscalia demana 12 anys de presó per a Jordi Benet per suborn passiu, administració deslleial i falsedat documental continuada. Per als dos directius de MJ Grua, el Ministeri Públic sol·licita 13 anys de presó per tràfic d'influències i suborn actiu. Hi ha dos acusats més vinculats a Benet.
21: I en el temps de cultura, després d'exaurir entrades a la seva estrena al grec No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, farà estada a la seu de la Perla 29. Sorgida a partir d'una investigació, es tracta d'una ficció basada en fets reals de la dictadura xilena que combina thriller escènic i teatre documental, amb Pep Cruz i Marta Marco com a protagonistes. Agnès Batlle.
18: També es pot heretar la maldat.
19: Al cap d'unes setmanes em van fer baixar per carretera fins a la Patagònia.
20: L'obra pren com a punt de partida el cas de Verónica Estey Estanys, filla de represaliats xilens durant la dictadura de Pinochet. Des de petita sent la ressaca de la memòria a la seva pròpia pell i percep silencis al seu nucli familiar. Les peces no li acabaven d'encaixar i sempre hi havia un nom impronunciable, el del seu oncle, Miguel Estey, àlies El Fanta, considerat un dels grans traïdors de la història de Xile. La trama recorre l'afany de Verónica per posar paraules a aquests silencis. Una història marcada per la contradicció i la complexitat dels vincles afectius. Joan Arquén és el director.
23: La Verónica, dins de la història de la seva vida, tenia el combo perfecte a l'hora de ser narrada o portada a escena. Era filla de víctima, però era neboda de victimari. Dins d'una mateixa família, gairebé dins de la família nuclear, la més propera, s'hi donaven les dues coses, el monstre i la víctima d'aquests monstres.
20: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Erol Lleri interpreten una galeria de personatges atrapats entre el compromís polític, la culpa, la traïció, el silenci i l'amor, en una història que parteix d'un conflicte familiar per interpel·lar directament la societat contemporània. Amb dramatúrgia de Cultura i Conflicte, el col·lectiu d'investigació documental en l'àmbit de les arts escèniques. No miris, serà al teatre a la Biblioteca fins al 18 d'octubre i posteriorment viatjarà a Madrid, on farà estada al teatre de l'Abadia abans d'emprendre gira durant la temporada 26-27.
24: No vull que vagis a veure Miguel a la presó.
25: Per
24: s'ha
25: què?
24: Acabat.
25: Per què, pare? Per què no m'expliques? Per què no m'expliques?
21: Doncs una bona proposta, però abans d'aquesta hora a Tarragona, pendents que les quatre colles castelleres locals de la ciutat facin els quatre pilars caminant. Una tradició difícil, els castellers, amb un pilar han de baixar i pujar els 41 esgraons que hi ha entre la catedral i la plaça de les Cols. Després han de recórrer, el més ràpid que poden, els més de 413 metres que separen la plaça de les Cols fins a la de la Font, on un cop hi han arribat, la canalla s'enfila pel balcó de l'Ajuntament. Abans dels pilars caminant, la Diada Castellera ha servit perquè la canalla estreni el nou casc i protector facial. Els dos elements de protecció s'han provat en uns pilars de quatre que han alçat les colles. Tot plegat en aquesta jornada de Santa Tecla. I nosaltres, avui, a Barcelona, dia central amb la Mercè, festa major grossa, patrona de la capital catalana, i acabem amb l'Onana.

Aquest grup de pop rock indie actua a 9:15 a la sala Elio Gabal de Barcelona presentant el seu segon disc, però recordeu que fins diumenge a Barcelona hi ha 109 concerts dels que es podrà gaudir per tota la ciutat i entre ells avui la Catalunya Freestyle a la plaça Catalunya, el concurs de rap en català o Maria Terremoto a l'Avinguda de la Catedral. A banda que a les 9 de la nit es podrà gaudir del Flop Drone Art, l'espectacle de 750 drons a l'Espigó del Gas. La gent que els seus problemes se m'escapen, l'ara lai, lai, la, m'agraden més les pel·lis que ens muntem. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda. Poden continuar informats en aquesta sintonia. També la web rtv-e.cat. Bona tarda.